bendició de Ramadan, m'adorarem, portinya, benedicència, baina nora i conturatzen naiz, jadanik ertatu baitzait maiz, xira ostoen antzera,